0: A Judith Nederman.
1: Quizá irá camino al bosque. Que no caurà si tot és fosc.
0: O al niño del Che.